Són les dues. Ràdio Pineda.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: talk about.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
3: Ràdio Pineda, 94.6
4: FM. 94.6
3: FM.
5: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
6: a Ràdio Pineda.

així ens agrades tal com tu ets. Just the way you are. És una de les noves produccions de David Guetta amb Milky. Abans per aquí ha passat Ryan Fisher, també els Coldplay, hem tingut a Laura Pausini, obrint aquesta hora a Madonna amb Sabrina Carpenter i el Bring Your Love. Molt d'amor, molta música, bones informacions, és el que tenim preparat per tu en aquest matí d'estiu aquí a Ràdio Pineda. Matí de divendres, 24 de juliol del 2026. Com passa el temps, eh? I et dones compte més quan escoltes cançons com aquesta, que ens porten i ens transporten fins a la dècada dels 80, amb Ryan Fisher i el Rise to the Occasion. No sé si la recordes.

0: aprofitant la temperatura una mica agradable a aquesta hora del matí, perquè d'aquí poca estona ja tornarà a caure foc.
1: Escolta'm, què és això del chorro polar, fenómeno atmosférico que provocarà un gran giro radical del tiempo en tres dies que estan anunciant alguns mitjans de comunicació? Uah, què vol dir això, del chorro polar?
0: Explica'm-ho. Que maco, eh? Que maco. Hòstia. Queda, aquest titular.
1: Uah. Sí, sí.
0: Que crida l'atenció. No, us explicaré en quatre paraules. Mirin, a tot plegat és aquesta dana, la depressió aïllada a nivells alts que està cap a l'oest de Portugal-Galícia, que agafarà moviment i anirà passejant cap al Cantàbric o de Biscaia, però ja es transformarà d'una dana a una ondulació, precisament del chorro polar. Vull dir que el chorro polar desplaça, bufa de l'oest, però entra aquesta dana i llavors se reintegra en el chorro polar, vull dir, en el corrent polar que bufa de l'oest, però s'ondularà degut a aquesta dana. No sé si m'he explicat, o sigui que se fusiona, sí, podem dir-ho, i entra en forma d'una ondulació dels vents en altura del jet polar, sí, i efectivament creuarà el nord peninsular, porta aire fred en alçada. Com tenim el mar? Com tenim l'ambient? Està rescalfat, el mar està càlid, doncs això què farà? Doncs farà créixer nuvolades i donarà ruixats i tempestes, i ara és el que donarem tots els detalls. Però, evidentment, aquest titular, més o menys, és això que els dicen nosaltres de forma més tècnica, més tocant de peus a terra, més de forma humil i no tan sensacionalista, perquè sembla que això crida més l'atenció. Però bé...
1: Jo estava allà per treure el nòrdic i els plomons, saps?
0: Sí, sí, clar.
1: Xorro polar, tu, això sona mare meva.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment d'acord. Podem pensar que, bé, no saps que vindrà, si vindrà aquí l'apocalipsi, no? Però no, ara ho explicarem bé, que ja els oients ja saben més o menys la manera que tenim d'explicar-ho. Bé,
1: doncs, tots els detalls, perquè... Anulo el d'anar a esquiar a la Molina, o anul·lo, no? Aquest cap de setmana no podrem esquiar.
0: Descartat totalment.
1: Llàstima. Vinga, Jordi, som-hi.
0: No, deia Ricard que anem d'extrems a extrems. Venim d'extrems, de calor intensíssima. Ara vindrem de tempestes que localment seran violentes, portaran mala barra. Xàfecs intensos, calamars, no tot arreu, però en alguns indrets veurem algun disbarat degut a les tempestes. Però és que la setmana que ve torna a venir extrems. De què vindrà extrems al principi d'agost? Doncs de nova calor, flamarada calenta, que jo no m'ho vull creure, el que ens estan mostrant els mapes, però qui no se creu que entrin de nou masses càlides, extremadament càlides? Doncs això és el que pot passar la setmana que ve. Ara en donem tots els detalls. Bé, ahir una jornada dominada pel sol, de punta a punta, vents de brisa de llevant, que va fer, doncs, alleugerir una mica la calor, calor seca, humitats baixes, gran part de la jornada, però a la que es va encalmar el vent, a la tarda, quin sol que hi ha. Cal foc del cel. Déu-n'hi-do, quines temperatures. Ahir voltàvem els 30 graus, però no reflectia, podíem dir, la tarda, amb aquesta escalfor d'aquest sol, que esclar, vents fluixos, encalmats, doncs déu-n'hi-do com cremava. Ruixats i tempestes de forma bastant, no direm supressiva, perquè sí que se preveia alguna, però tan extenses, tan intenses i amb tanta quantitat d'aigua en alguns indrets, tampoc ho esperàvem. Van començar a sorgir tempestes cap al Pirineu Occidental i es van desplaçar cap a la Cerdanya, Andorra, Ripolles, i bé, ja van veure alguns xàfecs amb més de 15-20 litres i amb calamarsa, sobretot cap al Ripollès. Per tant, en aquest sentit, també va ser bastant sorpresiu perquè les condicions eren bastant, bastant justetes. També algun ruixat cap a l'extrem sud, i què me'n diuen de les temperatures? De nou, prelitoral a Tarragona, extrem sud, 40, 41, 42, Vinebre, 43, en fi, de nou, una jornada més, superant els 40 graus en alguns indrets de Catalunya. També destacar el sud-est peninsular, amb aquests avisos vermells, cap a Múrcia, també 43, 44, en algun lloc 45, en fi, no sé aquest estiu on té el sostre, perquè sembla que no s'ha acabat. Queda agost, encara l'agost, ja saben que l'agost té tela marinera quan li dona per... Doncs ja veurem si no és més que juliol, l'agost. Amb la línia que portem, no podem descartar-ho, ni de bon tros. Bé, jornada d'avui divendres, dominat pel sol, alguns núvols prims, cel brut, mirant per totes bandes, calitxa, mala visibilitat, segurament que també s'hi barregen les pomeres dels focs, perquè a la Península Ibèrica hi ha focs per totes bandes. S'apaguen, la majoria s'apaguen en el moment, en el dia, però és que n'hi han descontrolats. Ja han vist cap a León, Ávila, Madrid, en fi, hi ha

0: incendis que estan, fora de control, i per tant no sabem a veure si ho poden apagar, perquè les condicions també són una mica adverses. Bé, domini del sol tramuntant ara aquesta hora del matí, després d'una mínima que ha voltat els 22-23 graus de mínima al centre de la vila, 20 graus fora del nucli urbà. Com dèiem, una mica de tramuntaneta, vent de nord, ara al dematí, girarà a partir de mig matí, migdia, de nou a lo típic d'aquests darrers dies, una mica fora de l'habitual, llevant, gregal, llevantet, sobretot Costa Brava Sud i zones del Maresme, fluix en conjunt, però el flux dominant serà una mica de llevant. En principi, també calor sec avui, temperatura sense gaires canvis, o lleuger ascens aquí a la costa del Maresme i sobretot sector de Girona, poden pujar 1, 2, 3 graus en aquestes zones, i en canvi en el conjunt de Catalunya, en comparació amb ahir, baixen les temperatures de 1 a 3 graus en el conjunt, però on ahir es van disparar més, doncs poden baixar de forma molt contundent. 4, 6, 8 graus baixaran, sobretot cap a extrem sud, prelitoral de Tarragona, Pla de Lleida, en alguns indrets del Pla de Lleida del sud, i també potser en punts del prelitoral barceloní. En aquests sectors on esperem la baixada més contundent. Malgrat que estem dient aquesta baixada, es voltaran els 34, 35, 36, 37 graus. Però això és moltíssima calor, però ja no són els 39, 40, 42 que vam registrar ahir en aquestes zones les més càlides. Bé, a la tarda fluixarà el vent i en calmarà i tindrem doncs la mar doncs bastant tranquil·leta. Demà som dissabte. Bé, de fet, tenim el que dèiem, aquesta dana cap a l'oest de Portugal, nord de Galícia, agafa moviment. Té un nucli fred, 14, 16, 18 graus sota zero, a 5.500 metres d'alçada. Ara és una dana, però demà quan agafi moviment es vagi desplaçant cap al Cantàbric i al Golf de Biscaia, es anirà transformant el que els hem dit al principi. Es reintegrarà en el corrent de vents de l'oest, que el corrent de vents de l'oest seria doncs, el xorro polar que ens has comentat, Ricard, fa un moment. Doncs aquest corrent de vents s'ondularà, agafarà una ondulació molt pronunciada cap al nord peninsular, i nosaltres què, on estarem dissabte i diumenge? Estarem a la part davantera del xorro polar, d'aquest flux ondulat, en forma de V baixa. A la part davantera els vents en altura seran intensos del sud-oest, de Garbí, i això entre l'aire fred, els vents tan forts que bufaran altura, i aquest mar tan càlid, aquest ambient que està tot caldejat, doncs és el que afavorirà el creixement de nuvolades. Per tant, dissabte ens llevarem amb domini del sol, començaran a aparèixer alguns bancs de núvols baixos per dintre mar, al mar Balear, estones poden treure el nas per la costa catalana, en principi sol i amb temperatures amb certa tendència a la baixa en zones interiors. Això voldrà dir Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida, Catalunya Central, en fi, com més cap a l'interior, més descens tèrmic. Aquí la costa, sense gaires canvis o lleugera tendència a la baixa. Quan diem lleugera tendència vol dir que les màximes doncs, podran caure 1, 2, 3 graus, les màximes. Per contra, litoral tarragoní, pugen de forma contundent degut als vents terrals. Poden pujar 2, 4, 6, 8 graus poden pujar al camp de Tarragona, allà es poden disparar degut a vents terrals. Però només serà en aquell sector concret de Catalunya. La resta, doncs insistim, que baixen les temperatures o menys se notarà, perquè el descens serà molt lleuger cap a zones litorals. Bé, serà a partir del migdia, especialment migdia, tarda, que bé, la situació, l'atmòsfera començarà a notar l'arribada d'aquest aire fred, d'aquest sol que en alçada pel Cantàbric. I això què farà? Doncs creixen nuvolades amb empenta. Sobretot zones del Pirineu i Prepirineu, a la tarda primers ruixats, alguna tonada, però estarem pendents dels ruixats, les tempestes que es poden formar cap al prelitoral de Barcelona i prelitoral de Girona, especialment zona del Montseny, Osona, tempestes viatjant cap a Girona, per les comarques gironines. En totes aquestes zones, a la tarda vespre, veuran el cel a la tarda, mirant cap al nord, veuran el cel que es carrega i és que estaran descarregant ruixats i tempestes localment intenses i segurament alguna calamarsada. En principi, aquí a la costa, doncs quedaríem al marge perquè seran tempestes locals i, en principi, aquí no n'esperem. Però sí que veurem també que a la tarda vespre comencen nuvolada, núvols baixos, veurem, en fi, veurem que hi ha símptomes de canvi de temps, que s'ennuvola, ja l'ambient ja veurem que està canviant. Començarà a entrar a tramuntana per l'Alt Empordà i anirà baixant en forma doncs, de llevant a tot el litoral català al llarg de, sobretot la segona part de la jornada. La mar en conjunt, en principi, també estarà tranquil·la. Bé, de cara a la matinada, nit matinada, amb l'entrada de la tramuntana llevant anirà baixant per tota la costa catalana, també s'anirà intensificant el mestral a Terres de l'Ebre, i aquí davant la costa catalana, sobretot la costa daurada nord, sud de la costa barcelonina, hi haurà una mica de confrontació de vents entre el llevant i el mestral, i això ens fa pensar que en aquest sector creixeran nuvolades amb empenta, sobretot el litoral barceloní, amb bé formació en hores nocturnes, de matinada es prova que creixin nuvolades i descarreguin ruixats i tempestes que un cop es vagin formant puguin anar desplaçant-se cap al nord, avançant des de Barcelona, doncs resseguint doncs, la costa central catalana, i també podien afectar el litoral i prelitoral de Barcelona. Ruixats, tempestes en hores de matinada, que ja ens denota la inestabilitat que tindrem, perquè en aquells moments de matinada és quan ens creuarà el màxim de vent en altura, i això pot estimular encara més el creixement de nuvolades i la formació de ruixats i tempestes, sobretot de matinada a matí. Després tot això és una mica grosso modo, després ja veurem si queden a dintre mar o queden estàtiques, això se'ns escapa, això nosaltres no podem perfilar perquè això és molt complicat. Si dissabte féssim previsió, doncs ja tornaríem a modificar una mica o mantenir la previsió, ja m'entenen, això és molt, molt complex, però més o menys hem de radiografar el que pot passar. Bé, aquesta seria la segona ronda d'inestabilitat, de ruixats i tempestes matinada matí. Posteriorment, mig matí, podia haver algunes pauses, cels ennuvolats, núvols baixos, sobretot zones de Girona a Barcelona, no descartem alguna nuvolada que pugui descarregar algun ruixadet, però serà després, durant el migdia, tarda, quan tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap a l'àrea del Montseny, zones pròximes, que tornaran a deixar doncs, algun ruixat, alguna tempesta, avançant cap a la costa, entre la costa de Salvatana, aproximadament, i costa del Maresme. Tota la inestabilitat que es formi a l'interior avançant cap al litoral. De forma local, ruixats, alguna tempesta localment intensa i amb calamar-se. Diumenge notarem la baixada de temperatures, ja més marcada a l'interior, però s'acabarà notant en zones de costa, per exemple, al Maresme, esperarem doncs, una màxima que pot ser que baixi cap als 23, 24 o 25 graus, O sigui, diumenge la baixada és contundent. 4, 6, 8 graus respecte a aquests dies. I en zones interiors també serà més que notable el descens tèrmic. Vents variables, la mar una mica de mar de fons, perquè hi haurà tramuntana, llevant, en fi, una mica de mala mar al bot de l'aigua, un atxa en principi mig metre, metre d'alçada. Bé, de cara a dilluns se'n retira la inestabilitat, aquesta ondulació dels vents en altura se desplaça cap a França, Itàlia, ja no esperem inestabilitat dilluns, restes de núvols baixos al matí, mig matí, migdia, segurament a la costa central, segur degut el rebuf de la tramuntana, i a la tarda doncs, segurament que les clarianes vagin imposant-se. Temperatures, doncs, amb calor moderada, calor, podríem dir, les que toca per les dates, en el conjunt de Catalunya, tindrem la calor la que toca. I diumenge estarem, segurament, una mica per sota del que tocaria. Aquest descens tèrmic serà un vist i no vist, perquè a partir de dimarts, dimecres, dijous, l'estabilitat tornarà a guanyar terreny. La situació anticiclònica, aires cada cop més càlids aniran abarcant cada cop més la península ibèrica. De fet, ja ho aniran fent a partir del diumenge, dilluns, cap a l'oest peninsular, però s'estendrà a partir de dimarts, dimecres, per tota la península ibèrica, i cada cop que es vagi estabilitzant més el temps, doncs les temperatures lentament, perquè cada dia aniran pujant, podem dir-ho, doncs es anirà estabilitzant el temps i cada cop farà més calor i més sol. I atenció a la situació perquè de cara a la setmana que ve, mitjans finals de la setmana que ve, de nou en l'Atlàntic, Azores s'aniran embossant aire fred a tot aquell sector. I què passa a la part davantera? Doncs emergirà de nou aquestes masses extremadament càlides des del nord d'Àfrica i apuntaran directament, embolcallarà tota la península ibèrica, parts de França, centre Europa, Mediterrani Occidental, i atenció a aquesta massa càlida perquè pot ser de nou persistent en els dies, podrà durar, m'atreviria a dir, tota la primera desena d'agost podia durar, i els mapes ens anuncien i existim unes masses extremament càlides que podien fer de nou disparar les temperatures i podien parlar de nou, doncs no sé si és la tercera, quarta o cinquena onada de calor. Però a l'agost, insistim que la primera desena apunta situació de nou molt adversa per temperatures altíssimes. Ho anirem seguint segurament la setmana que ve. En resum, Ricard Ullens, molta teca informativa, ja ho veuen, encara avui calor notable, Dissabte, inici del canvi de temps, primers ruixats, primeres tempestes, Pirineu prepirineu, interior de Girona, interior de Barcelona, localment intenses i amb calamar-se, i atenció, la matinada de diumenge i al llarg de diumenge, perquè tindrem dos o tres rondes més de ruixats i tempestes, que són locals. Aquest canvi de temps no plourà tot arreu, no plourà a tot arreu, però en alguns indrets sí que podrà fer doncs, 10, 20, 30, 40 litres amb xàfec intens i segurament amb la temuda calamar-se. Comarques de Girona i Barcelona, les que tenen més números, i Pirineu, per recollir doncs, els xàfecs més intensos i on es concentrarà més la inestabilitat. Però atenció, perquè aquest canvi de temps serà un vist i no vist, alivi tèrmic que haurem d'aprofitar per ventilar cases i refrescar-nos a base de bé, perquè insistim que la setmana que ve serà notícia de nou, malauradament, la massa càlida que apunta cap a de nou cap a la Península Ibèrica. Bé, de moment això és tot, i cari oients.
1: Gràcies, Jordi, doncs que passis molt bon cap de setmana i dilluns hi tornem, d'acord?
0: Així ho farem.
1: Vinga, adéu!
0: Adéu!
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Passi el que passi, l'espectacle ha de continuar. Aquest és el missatge que va difondre el món Freddie Mercury amb la seva banda Queen i tot un clàssic, The Show Must Go On.

0: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda. 12-9, anem a descobrir una de les cançons, possibles cançons candidates a ser la cançó de l'estiu que decideix Pineda. Ara fa uns dies que ens enviava una nota de veu l'Aurora i deia que per ella la cançó de l'estiu era un Rayo de Sol de Los Diablos, una cançó dels anys 70, però que li recorda sempre a la joventut. Doncs anava de gresca i feien aquells guateques, per ella jo era estiu 100%. Gràcies, Aurora, per la teva participació.
1: Hola, Radio Pineda. Soc l'Aurora de Pineda i la meva cançó és Un rayo de sol de Los Diablos. Aquesta cançó em recorda a la meva infantesa i a la meva joventut. És una cançó dels anys 70. Es va fer el 1969, però es va fer famosa l'any 70. I moltes gràcies a la Radio Pineda.

0: Són les 9. Notícies.
1: Tres establiments de Pineda finalistes als Premis Fagem 2026. Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala han estat seleccionats com a finalistes dels Premis Fagem, uns guardons que reconeixen anualment el talent, la trajectòria i la innovació de les empreses i professionals amb el desenvolupament econòmic i social del Maresme. Després de la deliberació del jurat, entre a prop d'una cinquantena de candidatures, com us dèiem, Don Pizza i Granizados Maresme de Pineda opten al Premi Fagem a la trajectòria empresarial, juntament amb Art Laietà d'Alella. Per la seva banda, Ala Stiuk, de la gelateria Ala de Pineda, del carrer Bartomeu, és finalista de la menció a la dona empresària, categoria que també compta amb altres nominacions. En la categoria de jove empresari o empresària menor de 35 anys, també és finalista el pinedenc Abel Garrido, responsable de la botigueta del Pa, que és un establiment situat a Malgrat de Mar. Els premis també inclouen la menció a l'empresa i sostenibilitat amb tres finalistes, uns premis que es donaran a conèixer el pròxim 8 d'octubre durant la celebració de la Nit de l'Empresariat del Maresme. Una branca de grans dimensions d'un dels arbres que hi ha al Pont de les Creus es va desprendre ahir a la nit. La branca va caure just a la pujada per on passen els vehicles per agafar la N2 sentit Calella. No hi va haver cap ferit ni cap dany, però la policia va haver de tallar el trànsit en aquest punt, a la sortida del Pont de les Creus direcció muntanya, fins que els bombers van poder retirar la branca. Els episodis de temperatures elevades i manca d'aigua poden debilitar els arbres i afavorir la caiguda de branques. També alguna esquerda provocada per temporals de vent pot acabar provocant aquestes situacions dies o mesos després. Per determinar la causa concreta, els tècnics i jardiners municipals inspeccionaran la branca caiguda i també l'estat de l'arbre. Més qüestions. Al barri de les Creus celebra la seva festa aquest cap de setmana. Comença avui amb l'actuació al vespre de l'estudi Danza i Flamenco Ilusiones. Hi haurà també l'actuació de Frank Rojo i música amb DJ. Les activitats continuen fins diumenge. El cicle de sardanes que organitza l'associació Mare Nostrum omple cada diumenge la plaça de les Mèlies, una activitat arrelada cada estiu i que continua fins al 23 d'agost. El grup Sau actua aquest vespre al Festival NEC de Calella. El Festival Nits d'Estiu de Calella compta amb aquesta actuació d'una de les veus més destacades de l'escena catalana, Pep Sala i la seva banda original. També arriba un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Va començar ahir a la nit i es podrà veure fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. I de Santa Susanna destaquem la celebració dels 20 anys de música a la platja de les Dunes de Santa Susanna amb la megafesta 80s, que serà dissabte a partir de les 9 del vespre a l'espai de la Llàntia a la platja de les Dunes.

1982 és el nou èxit de Funambulista, amb noves cançons aquest 2026. 9 del matí amb 7 minuts des de Ràdio Pineda. Aquesta hora també variant de veus. Salutacions de David Martínez. Tenim molta més música per endavant, de seguida també amb el nou èxit de Bruno Mars. A Just Mike, entre altres.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Young Money.

0: Beauty and a Beat. És el nou èxit del cantautor canadenc Justin Bieber, amb noves cançons aquest estiu.
1: 94.6 FM.
2: Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: mirin.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
3: Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les que els hi seguim la lletra. Aquesta vegada amb un èxit dels 90 i d'Andrew Donalds. Un dels èxits que li va donar la popularitat a aquest artista. Amb el Michelle. Recordem un èxit dels 90.

Èxit, sens dubte, indiscutible arreu del planeta. Amb el que hem creuat la ratlla de 2:15 del matí. Recordant a Only Mars i Try the MC Boy.

0: La música continua girant des de Ràdio Pineda. En aquest matí del divendres saludem a la Júlia Ramírez per conèixer a una artista de música urbana. Bon dia, Júlia.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal? Què ens expliques d'aquest artista que descobrirem tot seguit?
1: Bé, doncs us volia parlar de l'Oriol Llinàs, que més conegut com a Llini, que és un artista jove de ja 20 anys, però que va començar tot just fa 3 anys enrere, quan tenia 17, amb la seva primera cançó, però ara ha tret una nova cançó fa justament un mes, que es diu Mai Mai, però les més conegudes són aquesta que ha tret novament i la de Mamma Mia, però té de molt bones, dites com King Gotch, Que fa sola i també la de Inseparables, que són molt bones i les recomano a tothom. La veritat, són molt bones i per si us interessa aquest artista, aquest 21 d'agost a la FM de Tordera farà un concert
0: gratis. A la Festa Major de Tordera, no volies dir?
1: Exacte.
0: Sí, sí. Molt bé. Sí. I ara tot seguit escoltarem la més nova, que com es diu?
1: Es diu Mamma Mia. Mai, mai, mai.
0: Mai, mai. Pues moltes gràcies, Júlia.
1: A tu, gràcies.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
3: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
2: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Ella també és una de les artistes protagonistes aquest estiu amb la seva música, Olivia Rodrigo. Amb noves cançons com el Drop Dead. A qualsevol destí et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Notícies.
1: Tres establiments de Pineda finalistes als Premis Fagem 2026. Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala han estat seleccionats com a finalistes dels Premis Fagem, uns guardons que reconeixen anualment el talent, la trajectòria i la innovació de les empreses i professionals amb el desenvolupament econòmic i social del Maresme. Després de la deliberació del jurat, entre a prop d'una cinquantena de candidatures, com us dèiem, Don Pizza i Granizados Maresme de Pineda opten al Premi Fagem a la trajectòria empresarial, juntament amb Art Laietà d'Alella. Per la seva banda, Ala Stiuk, de la gelateria Ala de Pineda, del carrer Bartomeu, és finalista de la menció a la dona empresària, categoria que també compta amb altres nominacions. En la categoria de jove empresari o empresària menor de 35 anys, també és finalista el pinedenc Abel Garrido, responsable de la botigueta del Pa, que és un establiment situat a Malgrat de Mar. Els premis també inclouen la menció a l'empresa i sostenibilitat amb tres finalistes, uns premis que es donaran a conèixer el pròxim 8 d'octubre durant la celebració de la Nit de l'Empresariat del Maresme. Una branca de grans dimensions d'un dels arbres que hi ha al Pont de les Creus es va desprendre ahir a la nit. La branca va caure just a la pujada per on passen els vehicles per agafar la N2 sentit Calella. No hi va haver cap ferit ni cap dany, però la policia va haver de tallar el trànsit en aquest punt, a la sortida del Pont de les Creus direcció muntanya, fins que els bombers van poder retirar la branca. Els episodis de temperatures elevades i manca d'aigua poden debilitar els arbres i afavorir la caiguda de branques. També alguna esquerda provocada per temporals de vent pot acabar provocant aquestes situacions dies o mesos després. Per determinar la causa concreta, els tècnics i jardiners municipals inspeccionaran la branca caiguda i també l'estat de l'arbre. Més qüestions. Al barri de les Creus celebra la seva festa aquest cap de setmana. Comença avui amb l'actuació al vespre de l'estudio Danza i Flamenco Ilusiones. Hi haurà també l'actuació de Frank Rojo i música amb DJ. Les activitats continuen fins diumenge. El cicle de sardanes que organitza l'associació Mare Nostrum omple cada diumenge la plaça de les Mèlies, una activitat arrelada cada estiu i que continua fins al 23 d'agost. El grup Sau actua aquest vespre al Festival NEC de Calella. El Festival Nits d'Estiu de Calella compta amb aquesta actuació d'una de les veus més destacades de l'escena catalana, Pep Sala i la seva banda original. També arriba un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Va començar ahir a la nit i es podrà veure fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. I de Santa Susanna destaquem la celebració dels 20 anys de música a la platja de les Dunes de Santa Susanna amb la megafesta 80, que serà dissabte a partir de les 9 del vespre a l'espai de la Llàntia a la platja de les Dunes.

És divendres i a les portes del cap de setmana el ritme s'encomana. D'aquesta forma hem recordat el Simple Plan amb el Welcome to My Life. Abans obríem les portes a la música amb la formació de Second Voice amb el Let Me Be. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Junts amb la millor música des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Saps que pots escoltar-nos des de radiopineda.cat.

0: I si recordes Notting Hill, la pel·lícula i algunes de les seves frases més mítiques, aquest cap de setmana tens l'oportunitat de reviure la màgia de la pel·lícula amb Notting Hill, el musical, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Es tracta d'una adaptació amb música en directe interpretada per actors i actrius del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle, amb adaptació i direcció dels pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. Para molta atenció perquè encara ens queden invitacions perquè vagis a veure Notting Hill, el musical, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Ens queden invitacions per la funció de diumenge a les 7 de la tarda. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir una invitació doble. 93-767-1919. Ens queden les dues últimes invitacions per regalar-te. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir-les. 93-767-1919.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Des de Ràdio Pineda hem recuperat un altre dels èxits que li va donar la oportunitat per al món de la música de Britney Spears. Viatgem en el temps fins als 90 amb un dels clàssics de la música d'aquesta mítica banda. Escoltem els Fool's Garden amb aquesta versió del Lemon Tree.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
2: a Ràdio Pineda.

Matí d'èxits en majúscules amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Aquesta vegada amb el nou èxit d'Alex Warren. Ràdio Pineda, l'energia positiva. Ràdio Pineda. D'aquesta forma hem creuat la ratlla de 11:15 del matí i ara recordem a la cantant Rihanna. Like a diamond. Shine bright.

La música continua girant des de Ràdio Pineda amb aquests èxits refrescants de l'estiu. Hem connectat amb la formació Doctor Prats, amb aquest No t'encantis.

Ràdio Pineda arriba una de les cançons més emblemàtiques de Johnny Logan, escrita per Shai Haley. Aquesta cançó va ser interpretada per Logan com a representant d'Irlanda al Festival d'Eurovisió del 1980.

0: 104.6 FM.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Concerts tributs com Tina Turner. Marta tiene un marcapasos que anima el corazón. Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

finalment ha arribat el dia que esperaves i potser l'hora, el dia per ser divendres. Cap de setmana i potser l'inici de les teves vacances. Sigui com sigui, et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. En aquest matí del divendres. Amb cançons com aquesta dels Amics de les Arts. Canviem de registre amb la més nova de Bob Sinclair. Ja sona el I Can't Wait.

0: Pineda celebra aquest dissabte una nova edició del Tardeo eShopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives amb un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada començarà a la tarda amb activitats infantils al pati de Can Comas, entre les quals destaca un taller de bombolles a les 6 de la tarda i diversos tallers pensats per al públic infantil. A les 8 del vespre, la cercavila musical de Bloco Ballao recorrerà els carrers del centre, contribuint a crear un ambient festiu i participatiu. La programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. N'han parlat Eva Rite i Sònia Caro, de Gent de Pineda.
1: Per gaudir una tarda nit, a tots els pinedens i tothom que vingui a Pineda a gaudir del nostre poble, del nostre comerç, restauració i serveis. Començarem amb un taller de bombolles al pati de Can Comas, bombolles gegants, és per més menuts, però per totes les famílies, totes les edats poden anar a disfrutar d'aquest taller. Després tenim tres entitats del poble que hi participen, col·laboren amb nosaltres i venen a fer tallers, que són els Xulos, Tribala i Peti qui Peti. Molt agraïts de que vinguin i faran tallers, pintacares...
2: Ens faran metges amb purpurina i tatuatges i una manualitat que de ben segur que tots els que vulguin fer-la en sortiran molt contents.
1: Després, per continuar, continuant, serà la cercavila pels carrers amb el grup Bloco Ballao, que és una xaranga per animar els carrers, per animar que la gent vingui. I com no, per rematar per la nit, tenim el DJ de Flash FM, Miquel González, que ve per, bueno, acabar la festa grossa.
0: La iniciativa busca fomentar les compres de proximitat, reforçar el teixit comercial local i oferir una proposta d'oci oberta a totes les edats en un ambient festiu. També inclou promocions especials als establiments participants i un sorteig de 200 euros en vals de compra distribuïts en 4 premis de 50 euros. I podran participar les persones que facin compres als comerços associats. L'Associació de Veïns i Veïnes de les Creus ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Festa de les Creus a partir d'aquest divendres al vespre i fins diumenge a Pineda. La festa començarà al vespre amb una actuació de l'estudio de danza i flamenco Ilusiones, seguida de l'actuació de Frank Rojo i música amb DJ. Fina Arellano, de l'Associació de Veïns de les Creus, ha animat a tothom a gaudir d'una festa emblemàtica i molt estimada.
3: Moltes ganes, després de molta feina i amb moltes il·lusions de que tothom vingui. Ens ho passem bé, ens retrobem els veïns, que ens retrobem cada dia, Però el fet d'estar allà amb aquesta distensió de que no hem de córrer, estem allà... Són gent que encara són d'aquells que ens trobem pel carrer i ens saludem. En allà, encara que no et coneixin, la gent te saluda. No sé, jo per mi és algo especial, per mi personalment, Que tothom s'hi vingui, s'ho passi bé, tant grans com petits, vull dir que tothom, la gent jove, la gent gran, que tothom vingui, s'ho passi bé, perquè vingueu a gaudir de la nostra petit poble dintre del poble.
0: Dissabte serà el torn de la Festa de l'Escuma pels més petits a les 12 del migdia i al vespre no faltarà la música dels anys 80 i ball amb Damián Porcel. Diumenge a les 10 hi haurà la tradicional ofrena floral a la capella del barri i després hi haurà la botifarra popular per concloure la festa. Des de l'organització conviden a tots els veïns i veïnes de Pineda a participar a la Festa de les Creus. I el temps. Catalunya es prepara per un canvi de temps sobtat després de dies de calor intensa. L'arribada d'aire fred en alçada, combinat amb l'elevada temperatura del mar Mediterrani, afavorirà un episodi d'inestabilitat amb tempestes que puntualment podrien ser fortes i anar acompanyades de calamarsa. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

Matí enèrgic des de Ràdio Pineda després del butlletí de notícies de les 11. Encetant nova tanda de música al teu costat descobrint el nou èxit de Hendrix. Amb això que porta per títol Golden. De seguida també connectarem amb el nou èxit d'Eros Ramazzotti. També recordarem a l'australiana Sia Farler i Sim Peul amb el Chap Thrill. Entre altres èxits en aquesta nova hora de música. Bon dia.

Des de Ràdio Pineda viatgem als 80 amb un dels clàssics de la música de la formació Kiss. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest. I was made for loving you.

0: Èxit, sens dubte, indiscutible arreu del planeta que ens ha portat a recordar un dels clàssics que va donar sentit a la carrera artística de la formació Kiss. Qui no recorda Notting Hill i algunes de les seves mítiques frases? Aquest cap de setmana tens l'oportunitat de reviure la màgia de la pel·lícula amb Notting Hill, el musical, al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Es tracta d'una adaptació amb música en directe interpretada per actors i actrius del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle, amb l'adaptació i direcció dels pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. Para molta atenció perquè ens queda la última invitació per la funció de diumenge a les 7 de la tarda. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir aquesta invitació doble per a dues persones per anar a veure el musical Notting Hill a la funció de diumenge a les 7 de la tarda. Ens queda l'última invitació per regalar-te. Truca'ns al 93-767-1929.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
3: Ja comença.

Abans, des de Ràdio Pineda, hem connectat amb el nou èxit de la banda Miss Cafeïna, amb Que Seas Feliz. Ara canviem de registre amb una de les cançons de la formació Purple Disco Machine. Ja n'entén amb el In the Dark. In the Dark.

0: Des de Premià de Mar continua ja l'evolució ja escrita del cantautor Max Navarro. Amb novetats com aquestes, Estrelles.
1: Ara per fi estem sols.

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix al Tardeon Shopping de gent de Pineda.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
5: Atents a l'agenda de la cantant Leire Martínez perquè estarà en concert el proper 12 d'agost al Festival Mar d'Estiu amb el seu nou projecte amb novetats com aquesta.

0: cabeza de ratón.
1: Radio Pineda.
2: Radio Pineda.
1: 94.6 FM.
3: Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les Cals i seguim la lletra. Ara amb el nou èxit de la cantant Ariana Grande.

0: Són les 12. Notícies.
1: Tres establiments de Pineda finalistes als Premis Fagem 2026. Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala han estat seleccionats com a finalistes dels Premis Fagem, uns guardons que reconeixen anualment el talent, la trajectòria i la innovació de les empreses i professionals amb el desenvolupament econòmic i social del Maresme. Després de la deliberació del jurat, entre a prop d'una cinquantena de candidatures, com us dèiem, Don Pizza i Granizados Maresme de Pineda opten al Premi Fagem a la trajectòria empresarial, juntament amb Art Laietà d'Alella. Per la seva banda, Ala Stiuk, de la gelateria Ala de Pineda, del carrer Bartomeu, és finalista de la menció a la dona empresària, categoria que també compta amb altres nominacions. En la categoria de jove empresari o empresària menor de 35 anys, també és finalista el pinedenc Abel Garrido, responsable de la botigueta del Pa, que és un establiment situat a Malgrat de Mar. Els premis també inclouen la menció a l'empresa i sostenibilitat amb tres finalistes, uns premis que es donaran a conèixer el pròxim 8 d'octubre durant la celebració de la Nit de l'Empresariat del Maresme. Una branca de grans dimensions d'un dels arbres que hi ha al Pont de les Creus es va desprendre ahir a la nit. La branca va caure just a la pujada per on passen els vehicles per agafar la N2 sentit Calella. No hi va haver cap ferit ni cap dany, però la policia va haver de tallar el trànsit en aquest punt, a la sortida del Pont de les Creus direcció muntanya, fins que els bombers van poder retirar la branca. Els episodis de temperatures elevades i manca d'aigua poden debilitar els arbres i afavorir la caiguda de branques. També alguna esquerda provocada per temporals de vent pot acabar provocant aquestes situacions dies o mesos després. Per determinar la causa concreta, els tècnics i jardiners municipals inspeccionaran la branca caiguda i també l'estat de l'arbre. Més qüestions. Al barri de les Creus celebra la seva festa aquest cap de setmana. Comença avui amb l'actuació al vespre de l'estudio Danza i Flamenco Ilusiones. Hi haurà també l'actuació de Frank Rojo i música amb DJ. Les activitats continuen fins diumenge. El cicle de sardanes que organitza l'associació Mare Nostrum omple cada diumenge la plaça de les Mèlies, una activitat arrelada cada estiu i que continua fins al 23 d'agost. El grup Sau actua aquest vespre al Festival NEC de Calella. El Festival Nits d'Estiu de Calella compta amb aquesta actuació d'una de les veus més destacades de l'escena catalana, Pep Sala i la seva banda original. També arriba un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Va començar ahir a la nit i es podrà veure fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. I de Santa Susanna destaquem la celebració dels 20 anys de música a la platja de les Dunes de Santa Susanna amb la megafesta 80s, que serà dissabte a partir de les 9 del vespre a l'espai de la Llàntia a la platja de les Dunes.

0: les 12 i 6 minuts al cantautor malagueny Pablo Alborán. Aposta per una mescla fresca de folk i country, destacant el so de la harmònica. Amb noves cançons com aquesta.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Del country al rhythm and blues, aquesta vegada desxifrant el so imprevisible del cantant Teddy Swims, amb noves propostes musicals com el seu Mr. Know-It-All. La música de Teddy Swims.

energia positiva des de Ràdio Pineda, aquesta vegada també ballant i descobrint el nou èxit del DJ i productor francès Hagel amb el seu Jamaican Bam Bam. Canviem ja de registre amb aquesta unió entre Calvin Mose i Dan Hammond i aquesta versió del Young Folks.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Poques artistes han sabut reinventar-se tantes vegades com Cher. Amb una trajectòria de dècades ha triomfat en el cinema com en la música. Però va ser l'any 1998 quan va tornar a conquerir el món amb aquest Believe. Una cançó que va marcar tota una època i va revolucionar el pop amb el seu característic efecte de veu.

La banda La Fúmiga converteix la seva última cançó en una col·laboració col·lectiva. Aquest tema reuneix veus de diferents estils, com l'escena pop, festiva i mestissa. Amb això que porta per títol Gent de la Mediterrània, amb diverses col·laboracions.

0: A Ràdio Pineda sempre trobem un èxit adient per cada moment. Joy Division és una de les bandes més influents del moviment post-punk. Tot i la seva cursa de trajectòria, va deixar una empremta inesborrable en el panorama artístic internacional. Amb cançons com aquesta des dels 80. Love Will Tear Us Apart. El so de la formació Joy Division, sonant per tu des de Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6

0: Amb el pas del temps, al llarg dels anys, la seva veu se'ns ha fet més que familiar. I és que fàcilment la identifiquem amb cadascuna de les seves cançons. Des de Ràdio Pineda hem connectat amb la música de Dua Lipa, amb aquesta versió del Training Seasons.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Concerts tributs com Tina Turner. Marta, que no m'acabasos, que l'anima el corazón. Hombres B. Si solo tengo amor. El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM.
7: Energia positiva.

Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. Hem connectat amb el nou èxit del DJ i productor francès David Guetta amb les col·laboracions de Loki i Stick Figure a ritme del Run Run River. 4 minuts i arribarem a la 1 amb aquest torn de música que agafàvem a les 9 al matí. Salutacions de David Martínez. Ens tornem a sentir demà dissabte. Amb una de les cançons de Taylor Swift, amb diverses col·laboracions, arribarem a l'hora en punt.

0: Tres establiments de Pineda finalistes als Premis Fagem 2026. Són Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala, que han estat seleccionats com a finalistes dels Premis Fagem 2026, uns guardons que reconeixen anualment el talent, la trajectòria, la innovació, el lideratge i també el compromís de les empreses i professionals amb el desenvolupament econòmic i social del Maresme. Després de la deliberació del jurat, entre prop d'una cinquantena de candidatures, Don Pizza i Granizados Maresme de Pineda opten al Premi Fagem a la trajectòria empresarial, juntament amb Arla i Atà d'Alella. Per la seva banda, Ala Stuck de la gelateria Ala de Pineda del carrer Bartomeu és finalista a la menció a la dona empresària, categoria en la qual també estan nominades Carmen Cercinacho i Puri Martínez. En la categoria de jove empresari o empresària menor de 35 anys, també és finalista un pinedenc. Es tracta d'Abel Garrido, que és responsable de la botigueta del Pa, que és un establiment situat a Malgrat de Mar. Els premis també inclouen la menció a l'empresa i sostenibilitat amb tres finalistes i són uns premis que es donaran a conèixer el 8 d'octubre a la celebració de la 19a nit de l'empresariat del Maresme. I Pineda celebrarà aquest dissabte una nova edició del Tardeo en Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i també un sorteig de 200 euros en vals de compra. Una jornada que començarà demà a la tarda amb activitats familiars al pati de Can Comas, entre les que destaca un taller de bombolles i també tallers pensats per al públic infantil. A les 8 del vespre hi haurà cercavila musical que recorrerà els carrers del centre i la programació culminarà a la nit a Plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. N'han parlat Eva Rite i Sònia Caro, de Gent de Pineda.
1: Convidem a que tothom gaudeixi durant tota la tarda de tot això que hem preparat, del nostre comerç, de la restauració a l'hora de berenar, a l'hora de sopar, dels serveis que trobareu al carrer i a les portes dels propis establiments, però després doncs trobar-nos i fer caliu i fer una mica de poble tots plegats, ajuntant-nos amb els de la persiana del costat, amb el veí de dalt i amb el veí de baix i trobar-nos doncs a gaudir d'una mica de ball.
0: Aquest Tardeo en Shopping de Gent de Pineda busca fomentar les compres de proximitat, reforçar el teixit comercial local i també oferir una bona proposta d'oci.
2: Per gaudir una tarda nit a tots els pinedencs i tothom que vingui a Pineda a gaudir del nostre poble, del nostre comerç, restauració i serveis. Començarem amb un taller de bombolles al pati de Camp Comas, bombolles gegants, és per més menuts, però per totes les famílies, totes les edats per anar a disfrutar d'aquest taller. Després tenim tres entitats del poble que hi participen, col·laboren amb nosaltres i venen a fer tallers, que són els Xulos, Tribala i Peti qui Peti. Molt agraïts de que vinguin i faran tallers, pintar cares,
1: ens faran metges amb purpurina i tatuatges i una manualitat que de ben segur que tots els que vulguin fer-la en sortiran molt contents.
2: Després, per continuar, continuant, serà la cercavila pels carrers amb el grup Bloco Payao, que és una xaranga per animar els carrers, per animar que la gent vingui. I com no, per rematar per la nit, tenim el DJ de Flash FM, Miquel González, que ve per bueno, acabar la festa grossa.
0: Recordem que aquest Tardeo en Shopping inclou promocions especials als establiments participants i un sorteig de 200 euros en vals de compra distribuïts en 4 premis de 50 euros. I l'Associació de Veïns i Veïnes de les Creus han preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Festa de les Creus. Comença aquest vespre i s'allarga fins diumenge a la tarda. La festa comença avui amb una actuació d'estudio de danza i flamenco ilusiones, seguida de l'actuació de Fran Rojo i música amb DJ. Fina Arellano, de l'Associació de Veïns les Creus, ha animat a tothom a gaudir d'una festa que és molt emblemàtica i també molt estimada.
3: Moltes ganes, després de molta feina i amb moltes il·lusions de que tothom vingui. Ens ho passem bé, ens retrobem els veïns, que ens retrobem cada dia, Però el fet d'estar allà amb aquesta distensió de que no hem de córrer, no hem de, estem allà, són gent que encara són d'aquells que ens trobem pel carrer i ens saludem. Allà, encara que no et coneixin, la gent et saluda. Jo per mi és algo especial, per mi personalment, eh? Que tothom s'hi vingui, s'ho passi bé, tant grans com petits, vull dir que tothom, la gent jove, la gent gran, que tothom vingui, s'ho passi bé, perquè vingueu a gaudir de la nostra petit poble dintre del poble.
0: La festa continua demà dissabte amb la festa de l'escuma per als més petits a les 12 del migdia i al vespre no faltarà la música dels anys 80 i ball amb Damián Porcel. I diumenge a les 10 hi haurà la tradicional ofrena floral a la capella del barri de les Creus i després una botifarrada popular per cloure la festa. Des de l'organització, com hem escoltat, conviden a tots els veïns i veïnes de Pineda a participar de la festa de les Creus. Una branca de grans dimensions d'un dels arbres que hi ha al pont de les Creus es va desprendre ahir a la nit. La branca va caure just a la pujada per on passen els vehicles per agafar la Nacional 2 sentit Calella. No hi va haver cap ferit ni cap dany, però la policia va haver de tallar el trànsit en aquest punt a la sortida del pont direcció muntanya fins que els bombers van poder retirar la branca. Els episodis de temperatures elevades i manca d'aigua poden debilitar els arbres i afavorir la caiguda de branques. També alguna esquerda provocada per temporals de vent pot acabar provocant aquestes situacions dies o mesos després. Per determinar la causa concreta, els tècnics i jardiners municipals inspeccionaran la branca caiguda i també l'estat de l'arbre. De l'àmbit de la cultura, destaquem que el cicle de sardanes que organitza l'associació Mare Nostrum omple cada diumenge la plaça de les Mèlies. Mantenen així aquesta tradició sardanista a la plaça amb el seu cicle de sardanes d'estiu, cada diumenge fins al 23 d'agost. La programació continua durant les properes setmanes i també inclourà sessions especials coincidint amb la Festa Major i la celebració de l'11 de setembre. El Festival Nits d'Estiu de Calella es podrà veure aquest vespre al mític Sau, una de les veus més destacades de l'escena catalana, amb Pep Sala i la banda original. Pujarà a l'escenari del Parc del Mau per una actuació molt esperada pels seguidors del grup, que porta per títol Un concert de pel·lícula. Entrades que continuen disponibles per qui vulgui gaudir d'aquesta nit, recordant també el desaparegut Carles Sabater. A Santa Susana arriba la Megafesta 80. És una festa que promet una nit plena de música, ambient i records de la dècada dels 80 demà dissabte. El públic també trobarà una zona de food trucks, un fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. La programació inclou espectacles amb personatges vuitanteros i música de DJ. També ja ha començat el concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava, a Blanes. Va començar ahir dijous i es podrà veure fins la nit de dijous. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. Aquest any venen companyies d'Ourense, València i també de Portugal i de Xina. Els focs es poden veure a partir de 2:15 de la nit a la platja de Blanes. I el temps. Catalunya es prepara per un canvi de temps després de dies de calor intensa. La màxima d'ahir a Pineda va ser a 30 graus, la mínima d'avui 22 graus, i estem atents a una arribada d'aire fred que ens portarà uns dies d'inestabilitat. Ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
4: Dissabte es llevarem amb domini del sol. Començaran a aparèixer alguns bancs de núvols baixos per dintre mar, al mar Balear. Estones poden treure el nas per la costa catalana, en principi sol i amb temperatures amb certa tendència a la baixa en zones interiors. Això voldrà dir Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida, Catalunya Central, en fi, com més cap a l'interior, més descens tèrmic. Aquí a la costa, sense gaires canvis o lleugera tendència a la baixa. Quan diem lleugera tendència vol dir que les màximes doncs, podran caure 1, 2, 3 graus. Bé, serà a partir del migdia, especialment migdia, tarda, tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap a l'àrea del Montseny, zones pròximes, que tornaran a deixar doncs, algun ruixat, alguna tempesta, avançant cap a la costa. De la costa de Salvatana, aproximadament, i costa del Maresme. Tota la inestabilitat que es formi a l'interior, avançant cap al litoral. De forma local, ruixats, alguna tempesta localment intensa i amb calamar-se. Diumenge notarem la baixada de temperatures, ja més marcada a l'interior, però s'acabarà notant. En zones de costa, per exemple, a la Maresma, esperarem doncs, una màxima que pot fer que baixi cap als 23, 24 o 25 graus, eh? O sigui, diumenge la baixada és contundent. 4, 6, 8 graus respecte a aquests dies. I en zones interiors també serà més que notable el descens tèrmic. Vents variables, la mar una mica de mar de fons, perquè hi haurà tramuntana, llevant, en fi, una mica de mala mar al bot de l'aigua, un atxa en principi mig metre, metre d'alçada.

0: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un fi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
1: Soc en Miquel González, del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
0: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda, amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala han estat seleccionats com a finalistes dels Premis Fagem 2026, uns guardons que reconeixen anualment el talent, la trajectòria, la innovació, el lideratge i el compromís de les empreses i professionals amb el desenvolupament econòmic i social del Maresme. Els premis es donaran a conèixer el pròxim 8 d'octubre durant la celebració de la Nit d'Empresariat del Maresme. Pineda celebra aquest dissabte una nova edició del Tardeo i Shopping 2026, una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i un sorteig de 200 euros amb vals de compra. Una branca de grans dimensions d'un dels arbres que hi ha al punt de les Creus es va desprendre ahir a la nit. La branca va caure just a la pujada per on passen els vehicles per agafar la N2 sentit Calella. No hi va haver cap ferit ni cap dany, però la policia va haver de tallar el trànsit en aquest punt, a la sortida del pont direcció muntanya, fins que els bombers van poder retirar la branca. L'Associació de Veïns i Veïnes de les Creus han preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Festa de les Creus a partir d'aquest divendres al vespre i fins diumenge a Pineda. L'associació Mare Nostrum segueix portant aquest mes la tradició sardanista a la plaça de les Mèlies de Pineda amb el seu cicle de sardanes d'estiu, cada diumenge a 7:45 del vespre fins al 23 d'agost. El Festival Nits d'Estiu de Calella, avui divendres, es podrà gaudir del grup mític Sau, una de les veus més destacades de l'escena catalana. Pep Sala i la seva banda original pujarà a l'escenari del Parc del Mau en una actuació molt esperada per tots els seguidors del grup. La megafesta dels 80 Beach Edition celebra els 20 anys de música i diversió a la platja de les Dunes de Santa Susana. La festa promet una nit plena de música, ambient i records de la dècada dels 80. El públic trobarà una zona de food trucks, fotocall temàtic i moltes sorpreses. La programació inclou espectacles amb personatges vuitanteros. La megafesta serà aquest dissabte a partir de les 9 del vespre a l'Espai de la Llàntia, a la platja de les Dunes de Santa Susana. Arriba un any més el 54è concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava. Ahir va començar el festival, que durarà fins dilluns 27 i és un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. Aquest any venen companyies de Ourense, València, Portugal i Xina. Els focs es poden veure a partir de 11:15 de la nit a la platja de Blanes. I el temps? Catalunya es prepara per un canvi de temps sobtat després de dies de calor intensa. L'arribada d'aire fred en alçada, combinat amb l'elevada temperatura del mar Mediterrani, afavorirà un episodi d'inestabilitat amb tempestes que puntualment podrien ser fortes i anar acompanyades de calamarsa. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Notícies.
1: Tres establiments de Pineda finalistes als Premis Fagem 2026. Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala han estat seleccionats com a finalistes dels Premis Fagem, uns guardons que reconeixen anualment el talent, la trajectòria i la innovació de les empreses i professionals amb el desenvolupament econòmic i social del Maresme. Després de la deliberació del jurat, entre prop d'una cinquantena de candidatures, com us dèiem, Don Pizza i Granizados Maresme de Pineda opten al Premi Fagem a la trajectòria empresarial, juntament amb Art Laietà d'Alella. Per la seva banda, Ala Stiuk, de la gelateria Ala de Pineda, del carrer Bartomeu, és finalista de la menció a la dona empresària, categoria que també compta amb altres nominacions. En la categoria de jove empresari o empresària menor de 35 anys, també és finalista el pinedenc Abel Garrido, responsable de la botigueta del Pa, que és un establiment situat a Malgrat de Mar. Els premis també inclouen la menció a l'empresa i sostenibilitat amb tres finalistes, uns premis que es donaran a conèixer el pròxim 8 d'octubre durant la celebració de la Nit de l'Empresariat del Maresme. Una branca de grans dimensions d'un dels arbres que hi ha al Pont de les Creus es va desprendre ahir a la nit. La branca va caure just a la pujada per on passen els vehicles per agafar la N2 sentit Calella. No hi va haver cap ferit ni cap dany, però la policia va haver de tallar el trànsit en aquest punt, a la sortida del Pont de les Creus direcció muntanya, fins que els bombers van poder retirar la branca. Els episodis de temperatures elevades i manca d'aigua poden debilitar els arbres i afavorir la caiguda de branques. També alguna esquerda provocada per temporals de vent pot acabar provocant aquestes situacions dies o mesos després. Per determinar la causa concreta, els tècnics i jardiners municipals inspeccionaran la branca caiguda i també l'estat de l'arbre. Més qüestions. Al barri de les Creus celebra la seva festa aquest cap de setmana. Comença avui amb l'actuació al vespre de l'estudio Danza i Flamenco Ilusiones. Hi haurà també l'actuació de Frank Rojo i música amb DJ. Les activitats continuen fins diumenge. El cicle de sardanes que organitza l'associació Mare Nostrum omple cada diumenge la plaça de les Mèlies, una activitat arrelada cada estiu i que continua fins al 23 d'agost. El grup Sau actua aquest vespre al Festival NEC de Calella. El Festival Nits d'Estiu de Calella compta amb aquesta actuació d'una de les veus més destacades de l'escena catalana, Pep Sala i la seva banda original. També arriba un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Va començar ahir a la nit i es podrà veure fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. I de Santa Susanna destaquem la celebració dels 20 anys de música a la platja de les Dunes de Santa Susanna amb la megafesta 80s, que serà dissabte a partir de les 9 del vespre a l'espai de la Llàntia a la platja de les Dunes.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: El Tardeo que estaves esperant arriba el dissabte 25 de juliol. És el Tardeo Shopping de Gent de Pineda. Un Tardeo pensat per a tota la família, amb tallers de bombolla, cercavila pels carrers i un vi de festa digne d'un autèntic Tardeo.
5: Soc en Miquel González del Flash Urban de Flash FM. És tot un plaer estar amb vosaltres. Estaré a partir de les 10 en punt de la nit a l'escenari de la plaça Espanya, el dia 25 de juliol.
4: I a més, el sorteig de 200 euros en 4 vals de compra. Compra i gaudeix el Tardeon Shopping de Gent de Pineda.
6: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda, amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 5. Notícies.
1: Pineda celebra aquest dissabte una nova edició del Tardeo i Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i un sorteig de 200 euros amb vals de compra. La jornada començarà a la tarda amb activitats infantils al pati de Can Comas. N'ha parlat Eva Rite i Sònia Caro de Gent de Pineda.
2: Per gaudir una tarda nit a tots els pinedens i tothom que vingui a Pineda a gaudir del nostre poble, del nostre comerç, restauració i serveis. Començarem amb un taller de bombolles al pati de Camp Comas, bombolles gegants, és per més menuts, però per totes les famílies, totes les edats poden anar a disfrutar d'aquest taller. Després tenim tres entitats del poble que hi participen, col·laboren amb nosaltres i venen a fer tallers, que són els Xulos, Tribala i Peti qui Peti. Molt agraïts de que vinguin i faran tallers, pintar cares,
3: faran metges amb purpurina i tatuatges i una manualitat que de ben segur que tots els que vulguin fer-la en sortiran molt contents.
2: Després, per continuar, serà la cercavila pels carrers amb el grup Bloco Payao, que és una xaranga per animar els carrers, per animar que la gent vingui. I com no, per rematar per la nit, tenim el DJ de Flash FM, Miquel González, que ve per acabar la festa grossa.
1: La iniciativa busca fomentar les compres de proximitat, reforçar el teixit comercial local i oferir una proposta d'oci oberta per totes les edats, en un ambient festiu i estiuenc. També inclou promocions especials als establiments participants i un sorteig de 200 euros amb vals de compra distribuïts en 4 premis de 50 euros. I podran participar les persones que facin compres als comerços associats. L'Associació de Veïns i Veïnes de les Creus ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Festa de les Creus a partir d'aquest divendres al vespre i fins diumenge a Pineda. La festa començarà al vespre amb una actuació de l'estudio Danza y Flamenco Ilusiones, seguida de l'actuació de Frank Rojo i música amb DJ. Fina Arellano, de l'Associació de Veïns de les Creus, ha animat a tothom a gaudir d'una festa emblemàtica i molt estimada.
4: Moltes ganes, després de molta feina i amb moltes il·lusions de que tothom vingui. Ens ho passem bé, ens retrobem els veïns, que ens retrobem cada dia, però el fet d'estar allà amb aquesta distensió de que no hem de córrer, estem allà, són gent que encara són d'aquells que ens trobem pel carrer i ens saludem. Allà, encara que no et coneixin, la gent te saluda. Jo per mi és algo especial, per mi personalment. Que tothom s'hi vingui, s'ho passi bé, tant grans com petits. Vull dir que tothom, la gent jove, la gent gran, que tothom vingui i s'ho passi bé. Perquè vingueu a gaudir de la nostra petit poble dintre del poble.
1: Dissabte serà el torn de la Festa de l'Escuma pels més petits a les 12 del migdia i al vespre no faltarà la música dels anys 80 en ball amb Damián Porcel. Diumenge a les 10 del matí hi haurà una tradicional ofrena floral a la capella del barri i després hi haurà la botifarrada popular per concloure la festa. Des de l'organització conviden a tots els veïns i veïnes de Pineda a participar a la Festa de les Creus. Els alumnes de l'Stage Musical de l'Escola de Teatre Artur Iscle tenen un missatge per a tots vosaltres.
5: Bonjour!
6: Bonjour!
7: Bonjour!
8: Bonjour!
9: Bonjour!
10: És un plaer que li donem la benvinguda al musical La Bella i la Bèstia. Vine a gran festí!
11: El dia 30 i 31, a les 5 i a les 8 de la tarda, a l'Auditori de Pineda de Mar.
12: Serà un sí o un oh sí.
13: Reina, pots agafar les entrades a entrapolis.com.
1: I el temps. Catalunya es prepara per un canvi de temps sobtat després de dies de calor intensa. L'arribada d'aire fred en alçada, combinat amb l'elevada temperatura del mar Mediterrani, afavorirà un episodi d'inestabilitat amb tempestes que puntualment podrien ser fortes i anar acompanyades de calamar-se. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de Gas Natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
5: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM.
7: Energia positiva.

0: Són les 6. Notícies.
1: Tres establiments de Pineda finalistes als Premis Fagem 2026. Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala han estat seleccionats com a finalistes dels Premis Fagem, uns guardons que reconeixen anualment el talent, la trajectòria i la innovació de les empreses i professionals amb el desenvolupament econòmic i social del Maresme. Després de la deliberació del jurat, entre a prop d'una cinquantena de candidatures, com us dèiem, Don Pizza i Granizados Maresme de Pineda opten al Premi Fagem a la trajectòria empresarial, juntament amb Art Laietà d'Alella. Per la seva banda, Ala Stiuk, de la gelateria Ala de Pineda, del carrer Bartomeu, és finalista de la menció a la dona empresària, categoria que també compta amb altres nominacions. En la categoria de jove empresari o empresària menor de 35 anys, també és finalista el pinedenc Abel Garrido, responsable de la botigueta del Pa, que és un establiment situat a Malgrat de Mar. Els premis també inclouen la menció a l'empresa i sostenibilitat amb tres finalistes, uns premis que es donaran a conèixer el pròxim 8 d'octubre durant la celebració de la Nit de l'Empresariat del Maresme. Una branca de grans dimensions d'un dels arbres que hi ha al Pont de les Creus es va desprendre ahir a la nit. La branca va caure just a la pujada per on passen els vehicles per agafar la N2 sentit Calella. No hi va haver cap ferit ni cap dany, però la policia va haver de tallar el trànsit en aquest punt, a la sortida del Pont de les Creus direcció muntanya, fins que els bombers van poder retirar la branca. Els episodis de temperatures elevades i manca d'aigua poden debilitar els arbres i afavorir la caiguda de branques. També alguna esquerda provocada per temporals de vent pot acabar provocant aquestes situacions dies o mesos després. Per determinar la causa concreta, els tècnics i jardiners municipals inspeccionaran la branca caiguda i també l'estat de l'arbre. Més qüestions. Al barri de les Creus celebra la seva festa aquest cap de setmana. Comença avui amb l'actuació al vespre de l'estudi Danza i Flamenco Ilusiones. Hi haurà també l'actuació de Frank Rojo i música amb DJ. Les activitats continuen fins diumenge. El cicle de sardanes que organitza l'associació Mare Nostrum omple cada diumenge la plaça de les Mèlies, una activitat arrelada cada estiu i que continua fins al 23 d'agost. El grup Sau actua aquest vespre al Festival NEC de Calella. El Festival Nits d'Estiu de Calella compta amb aquesta actuació d'una de les veus més destacades de l'escena catalana, Pep Sala i la seva banda original. També arriba un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Va començar ahir a la nit i es podrà veure fins dilluns 27 de juliol. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. I de Santa Susanna destaquem la celebració dels 20 anys de música a la platja de les Dunes de Santa Susanna amb la megafesta 80s, que serà dissabte a partir de les 9 del vespre a l'espai de la Llàntia a la platja de les Dunes.
2: No matter what, no matter what.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Bona tarda. Comencem amb una informació de darrera hora i és que els Mossos d'Esquadra han fet pública la desaparició de la Júlia, una jove de 16 anys desapareguda a Pineda des del 17 de juliol. Els Mossos ho han fet públic avui. Es tracta d'una noia d'un metre 65 d'alçada, de complexió prima i amb els cabells tenyits de color vermell. Qualsevol persona que tingui informació ha de contactar amb el 112, el telèfon de Marc. Urgències. Trobareu les fotografies de la jove compartides a les xarxes socials de Mossos d'Esquadra i també de Ràdio Pineda a X, Instagram i Facebook. Recordem, és una noia de 16 anys desapareguda a Pineda, 1,65 m, de complexió prima i cabells tenyits de color vermell. Passem a d'altres informacions de la jornada. Tres establiments de Pineda finalistes als Premis Fagem 2026. Són Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala, que han estat seleccionats com a finalistes dels Premis Fagem 2026, uns guardons que reconeixen anualment el talent, la trajectòria, la innovació, el lideratge i també el compromís de les empreses i professionals amb el desenvolupament econòmic i social del Maresme. Després de la deliberació del jurat, entre prop d'una cinquantena de candidatures, Don Pizza i Granizados Maresme de Pineda opten al Premi Fagem a la Trajectòria Empresarial, juntament amb Arla i Atà d'Alella. Per la seva banda, Ala Stuc de la Gelateria Ala de Pineda del carrer Bartomeu és finalista a la menció a la Dona Empresària, categoria en la qual també estan nominades Carmen Cercinacho i Puri Martínez. En la categoria de jove empresari o empresària menor de 35 anys, també és finalista un pinedenc. Es tracta d'Abel Garrido, que és responsable de la botigueta del Pa, que és un establiment situat a Malgrat de Mar. Els premis també inclouen la menció a l'empresa i sostenibilitat amb tres finalistes i són uns premis que es donaran a conèixer el 8 d'octubre a la celebració de la 19a nit de l'empresariat del Maresme. I Pineda celebrarà aquest dissabte una nova edició del Tardeo en Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i també un sorteig de 200 euros en vals de compra. Una jornada que començarà demà a la tarda amb activitats familiars al pati de Can Comas, entre les que destaca un taller de bombolles i també tallers pensats per al públic infantil. A les 8 del vespre hi haurà cercavila musical que recorrerà els carrers del centre i la programació culminarà a la nit a Plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. N'han parlat Eva Rite i Sònia Caro de Gent de Pineda.
2: Convidem a que tothom gaudeixi durant tota la tarda de tot això que hem preparat del nostre comerç, de la restauració a l'hora de berenar, a l'hora de sopar, dels serveis que trobareu al carrer i a les portes dels propis establiments, però després doncs trobar-nos i fer caliu i fer una mica de poble tots plegats, ajuntant-nos amb els de la persiana del costat, amb el veí de dalt i amb el veí de baix i trobar-nos doncs a gaudir d'una mica de ball.
1: Aquest Tardeo en Shopping de Gent de Pineda busca fomentar les compres de proximitat, reforçar el teixit comercial local i també oferir una bona proposta d'oci.
3: Per gaudir una tarda nit a tots els pinedencs i tothom que vingui a Pineda a gaudir del nostre poble, del nostre comerç, restauració i serveis. Començarem amb un taller de bombolles al pati de Camp Comas, bombolles gegants, és per més menuts, però per totes les famílies, totes les edats per anar a disfrutar d'aquest taller. Després tenim tres entitats del poble que hi participen, col·laboren amb nosaltres i venen a fer tallers, que són els Xulos, Tribala i Peti qui Peti. Molt agraïts de que vinguin i faran tallers, pintar cares.
2: Ens faran metges amb purpurina i tatuatges i una manualitat que de ben segur que tots els que vulguin fer-la en sortiran molt contents.
3: Després, per continuar, serà la cercavila pels carrers amb el grup Bloco Ballao, que és una xaranga per animar els carrers, per animar que la gent vingui. I com no, per rematar per la nit, tenim el DJ de Flash FM, Miquel González, que ve per bueno, acabar la festa grossa.
1: Recordem que aquest Tardeo en Shopping inclou promocions especials als establiments participants i un sorteig de 200 euros amb vals de compra distribuïts en 4 premis de 50 euros. I l'Associació de Veïns i Veïnes de les Creus han preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Festa de les Creus. Comença aquest vespre i s'allarga fins diumenge a la tarda. La festa comença avui amb una actuació d'estudio de danza i flamenco Ilusiones, seguida de l'actuació de Fran Rojo i música amb DJ. Fina Arellano, de l'Associació de Veïns les Creus, ha animat a tothom a gaudir d'una festa que és molt emblemàtica i també molt estimada.
4: Moltes ganes, després de molta feina i amb moltes il·lusions de que tothom vingui. Ens ho passem bé, ens retrobem els veïns, que ens retrobem cada dia, eh? Però el fet d'estar allà amb aquesta distensió de que no hem de córrer, estem allà... Són gent que encara són d'aquells que ens trobem pel carrer i ens saludem. En allà, encara que no et coneixin, la gent et saluda. No sé, jo per mi és algo especial, per mi personalment, eh? Que tothom s'hi vingui, s'ho passi bé, tant grans com petits, vull dir que tothom, la gent jove, la gent gran, que tothom vingui, s'ho passi bé, perquè vingueu a gaudir de la nostra petit poble dintre del poble.
1: La festa continua demà dissabte amb la Festa de l'Escuma per als més petits a les 12 del migdia i al vespre no faltarà la música dels anys 80 i ball amb Damián Porcel. I diumenge a les 10 hi haurà la tradicional ofrena floral a la capella del barri de les Creus i després una botifarrada popular per cloure la festa. Des de l'organització, com hem escoltat, conviden a tots els veïns i veïnes de Pineda a participar de la Festa de les Creus. Una branca de grans dimensions d'un dels arbres que hi ha al pont de les Creus es va desprendre ahir a la nit. La branca va caure just a la pujada per on passen els vehicles per agafar la Nacional 2 sentit Calella. No hi va haver cap ferit ni cap dany, però la policia va haver de tallar el trànsit en aquest punt a la sortida del pont direcció muntanya fins que els bombers van poder retirar la branca. Els episodis de temperatures elevades i manca d'aigua poden debilitar els arbres i afavorir la caiguda de branques. També alguna esquerda provocada per temporals de vent pot acabar provocant aquestes situacions dies o mesos després. Per determinar la causa concreta, els tècnics i jardiners municipals inspeccionaran la branca caiguda i també l'estat de l'arbre. De l'àmbit de la cultura, destaquem que el cicle de sardanes que organitza l'Associació Mare Nostrum omple cada diumenge la plaça de les Mèlies. Mantenen així aquesta tradició sardanista a la plaça amb el seu cicle de sardanes d'estiu, cada diumenge fins al 23 d'agost. La programació continua durant les properes setmanes i també inclourà sessions especials coincidint amb la Festa Major i la celebració de l'11 de setembre. El Festival Nits d'Estiu de Calella es podrà veure aquest vespre al mític Sau, una de les veus més destacades de l'escena catalana, amb Pep Sala i la banda original. Pujarà a l'escenari del Parc del Mau per una actuació molt esperada pels seguidors del grup, que porta per títol un concert de pel·lícula. Entrades que continuen disponibles per qui vulgui gaudir d'aquesta nit, recordant també el desaparegut Carles Sabater. A Santa Susana arriba la megafesta 80, és una festa que promet una nit plena de música, ambient i records de la dècada dels 80 demà dissabte. El públic també trobarà una zona de food trucks, un fotocall temàtic i moltes sorpreses. També hi haurà una zona arcade amb videojocs dels anys 80 i un campionat de Tetris. La programació inclou espectacles amb personatges vuitanteros i música de DJ. També ja ha començat el concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava, a Blanes. Va començar ahir dijous i es podrà veure fins la nit de dijous. És un dels actes més destacats de la Festa Major de Blanes. Aquest any venen companyies d'Ourense, València i també de Portugal i de Xina. Els focs es poden veure a partir de 2:15 de la nit a la platja de Blanes. I el temps. Catalunya es prepara per un canvi de temps després de dies de calor intensa. La màxima d'ahir a Pineda va ser a 30 graus, la mínima d'avui 22 graus, i estem atents a una arribada d'aire fred que ens portarà uns dies d'inestabilitat. Ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
5: Dissabte es llevarem amb domini del sol, començaran a aparèixer alguns bancs de núvols baixos per dintre mar, al mar Balear. Estones poden treure el nas per la costa catalana. En principi sol i amb temperatures amb certa tendència a la baixa en zones interiors. Això voldrà dir Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida, Catalunya Central, en fi, com més cap a l'interior, més descens tèrmic. Aquí la costa, sense gaires canvis o lleugera tendència a la baixa. Quan diem lleugera tendència, vol dir que les màximes doncs, podran caure un, dos, tres graus. Bé, serà a partir del migdia, especialment migdia, tarda, tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap a l'àrea del Montseny, zones pròximes, que tornaran a deixar doncs, algun ruixat, alguna tempesta, avançant cap a la costa. Entre la costa de Salvatana, aproximadament, i costa del Maresme. Tota la inestabilitat que es formi a l'interior, avançant cap al litoral. De forma local, ruixats, alguna tempesta localment intensa i amb calamarsa. Diumenge notarem la baixada de temperatures, ja més marcada a l'interior, però s'acabarà notant. En zones de costa, per exemple, a la Maresma, esperarem doncs, una màxima que pot ser que baixi cap als 23, 24 o 25 graus. O sigui, diumenge la baixada és contundent. 4, 6, 8 graus respecte a aquests dies. I en zones interiors també serà més que notable el descens tèrmic. Vents variables, la mar una mica de mar de fons, perquè hi haurà tramuntana, llevant, en fi, una mica de mala mar al bot de l'aigua, un atxa en principi mig metre, metre d'alçada.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva. Oh.

0: salud.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón.
2: Hombres B.
4: Si solo tengo amor.
2: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Són les 8. Notícies.
1: Bona tarda, comencem amb una informació de darrera hora i és que els Mossos d'Esquadra han fet pública la desaparició de la Júlia, una jove de 16 anys desapareguda a Pineda des del 17 de juliol. Els Mossos ho han fet públic avui. Es tracta d'una noia d'1,65 m d'alçada, de complexió prima i amb els cabells tenyits de color vermell. Qualsevol persona que tingui informació ha de contactar amb el 112, el telèfon d'emergència. Trobareu les fotografies de la jove compartides a les xarxes socials de Mossos d'Esquadra i també de Ràdio Pineda a X, Instagram i Facebook. Recordem, és una noia de 16 anys desapareguda a Pineda, 1,65 m, de complexió prima i cabells tenyits de color vermell. Passem a d'altres informacions de la jornada. Tres establiments de Pineda finalistes als Premis Fagem 2026. Són Don Pizza, Granizados Maresme i Gelateria Ala, que han estat seleccionats com a finalistes dels Premis Fagem 2026, uns guardons que reconeixen anualment el talent, la trajectòria, la innovació, el lideratge i també el compromís de les empreses i professionals amb el desenvolupament econòmic i social del Maresme. Després de la deliberació del jurat, entre prop d'una cinquantena de candidatures, Don Pizza i Granizados Maresme de Pineda opten al Premi Fagem a la trajectòria empresarial, juntament amb Arla i Atà d'Alella. Per la seva banda, Ala Stuck de la gelateria Ala de Pineda del carrer Bartomeu és finalista a la menció a la dona empresària, categoria en la qual també estan nominades Carmen Cercinacho i Puri Martínez. En la categoria de jove empresari o empresària menor de 35 anys, també és finalista un pinedenc. Es tracta d'Abel Garrido, que és responsable de la botigueta del Pa, que és un establiment situat a Malgrat de Mar. Els premis també inclouen la menció a l'empresa i sostenibilitat amb tres finalistes i són uns premis que es donaran a conèixer el 8 d'octubre a la celebració de la 19a nit de l'empresariat del Maresme. I Pineda celebrarà aquest dissabte una nova edició del Tardeo en Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i també un sorteig de 200 euros en vals de compra. Una jornada que començarà demà a la tarda amb activitats familiars al pati de Can Comas, entre les que destaca un taller de bombolles i també tallers pensats per al públic infantil. A les 8 del vespre hi haurà cercavila musical que recorrerà els carrers del centre i la programació culminarà a la nit a Plaça Espanya amb una sessió musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Valentina, porta-lo crele.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.

0: runway. A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

és la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.